0: les muntanyes que se capignabu per saber la quino de las tres anabo gubernar la terra qui abio entre los. De vei de milleras d'annanos a cobra amabo, a cobra amabo. Un matí, lo riu se levo. Un riu de res, un ribatel, que se levo tranquillament su tis e son liets, e l'era perché aquel matí. Perché pas un altre zun, sabem pas, ma aquel zun, lo riu a me sa tasso de cafè. Ausis las tres billes muntanyes que bramo. E l'era qui, lo riu, aguit aquel formule extraordinari filosofico, pitaniere ma que el de milodil de Santo Garso, a que este cop, n'ha prou. C'est que los tres viejos nos fan cagar d'empuer lo cretacé a la riqueste cop n'hi ha pou. Men bo ocupa la carafa. Lo riu camina, camina, camina, camina, és anat veire primer la muntanya la plus vieja. Li diguet, muntanya la plus vieja, tu que portes la saviesa dels anys passats, que has vist les espocos morir just un nas, los homes s'estabanir, de que n'has a far aquello vieja a fas, tu que sios di la saviesa dels anys que passo. Ep, ep, ep, li ho di la muntanya. Jo lo riu, un mut de mai, un mut de mai. Te munti al som de la muntanya, te futi di l'ocel e en dos jours te congeli. Lo riu se para i se fa, o camina, camina, camina, camina, és anar a veure la muntanya la plus grossa. Muntanya la plus grossa, tu tan bravo, tu tan imposant, de que n'has a fa de saber que el govern a quina terra entre vosaltres tres, bulegats mai, a quina terra entre vosaltres ja n'has pas. Tu ep, ep, ep, ep, li ho fa la muntanya, jo lo riu. Un mut de mai, te monti al som, te futi en plen solell, e en dos jours, te fau evaporar. Lo riu se para i se fa, o camina, camina, camina, camina, és anar a veure la muntanya la plus jove. Muntanya la plus jove, tu que sios modern, tu que sios dinàmic, tu que sios connectat, tu que has una pagina Facebook, un compte Twitter, tu que snapos. De que n'has a far a calos billos guerra d'una altra època, op, op, op, li fa la muntanya. De lo riu, un mut de mai, un mut de mai, d'avari dos bacos del som e en dos jours te van veure. E ben sa que la lo riu se para i se fa.
1: E cric e crac, son conte és acabat.
2: Que és acabat.
3: Bon, e bé que és sa bo, ma... Ma que per el moment, no? Va a vida bu oggi.
4: Ah, ecco il cocco, ja et sa bo.
1: Cric e crac, e mon magazino és acabat. Cric et crac, mon magazine est achevé. À tous les acadumes, bravo monde et bouddhisi dung à 17, là, à la semaine au Québec. À tous et à chacun, bravo gens, je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine. À 17.
5: Allez!
1: Al réveil, réalisation André Allard.

Aber la luna es la montaña, agach verde. Tu costuto cerros lungos y rex nascut de la neu. Barris de nauto sulezo un sen rodo los femeis. Aval sabi que van pas tres d'un ganet abans. Peire morri pensatiu après la draio de Cerdanya. A l'orri dels campell fa temps que mon baire s'etén.